I des d'aquest jardí florit voldria felicitar en Manu i a tota l'audiència de Ràdio Murta en el seu 25è aniversari per molts anys més. Una abraçada forta. No existe.

Aquests són els nostres consells. Conservar la plata. Si aneu a guardar un objecte de plata, recordeu que l'heu d'enrevoltinar amb paper d'alumini i no amb diaris, papers decorats ni bosses de plàstics. Així evitareu que li surtin aquestes taques negres tan lletges.

Som-me d'Operatiu, vos recomano tocar que escolteu Ràdio Murta, la ràdio de la bona música i de la bona companyia, amb Manu Blanco.

0: Som en Rafael de Palmanyola.
1: Soy Pepita y llamo de Son Rocat.
2: Soy Rogelera Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Aquests són els nostres consells. Mobles sense lluentor. Voleu que els vostres mobles de fusta antiga recuperin la seva lluentor original? Tan sols heu d'eliminar bé la pols i a continuació passar un pedaç humit en cervesa. Després passeu un pedaç suau i ja està.

Coneguem les nostres dites i refranys. Qui amenaça i no pega, per bèstia queda. Si un no compleix lo que ha dit, perd la seva autoritat.

Aquests són els nostres consells. Pit de pollastre. Si teniu pistats de pitera de pollastre congelats i voleu que vos quedin amb més gust, les heu de descongelar dins un plat o palangana amb aigua freda i bastanta de sal. Vos quedaran més tendres i gustoses.

Hola, bon dia. Som en Joan Toni, cantant i fundador de Bohemios. M'agradaria molt saludar a tots els oients de Ràdio Murta i també, en especialment, per en Manu Blanco, el meu companyer i amic. Moltes gràcies i ànimo, ànimo i ànimo.

0: Magdalena de Palma.
1: Són a Marga d'Espilerí.
2: Són a Margalida de Campanet.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Creu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
1: Hola, soy Rosa López y quiero felicitar a todos los oyentes y a todo el equipo de Radio Murta, que llegan ni más ni menos que a todos los corazones de muchos hogares. Y es que no hay nada más bonito que celebrar los años en familia. Un besito.
2: No te esperabas, ¿eh? Los Sanchirreca. Let's go.

Som del Pereta i vull enviar una salutació a en Manu Blanco i, com no, a tots els oients de Ràdio Murta. Moltes felicitats a tothom. Visca la bona música de Ràdio Murta. Ai, Pereta, que has tornat de veritat.

0: Muchas gracias.
1: Son vial de Sinllotería.
2: Soy Fina de Sonserra.
3: Soc en Blai de Cadaor.
4: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el mango extra granel a 2,69 euros kilo, el chuletón de ternera balear al corte a 18,75 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,50 euros kilo y el hojaldre con crema bandeja de 3 unidades a 1,25 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Ei, com estàu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A. Amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos espero. Canal 4 Televisió, Baixa A.
4: Tu fontanero puede vender tu casa, y tu peluquero, y tu cuñado también. El problema no es quién la pone a la venta. El problema es quién responde cuando aparecen los problemas. Vender una propiedad es mucho más que abrir una puerta. Es informar, negociar, proteger y acompañar. Si quieres vender, confía en quien lleva casi 30 años resolviendo problemas. Fincas Fiol. No vendemos casas, cambiamos vidas.
3: Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca.
5: Te vendré a cercar.
3: Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs poblé. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Tot en el poliesportiu Son Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
6: Arriben les festes de Santa Maria de sa Coma. Uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de sa festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: Ja tornen els bunyols.
2: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.

Som la Lorena Bonnin, guanyadora de Prodigios en la modalitat de cant. Vull enviar una ferrada molt forta a tots els amics de Ràdio Murta i especialment a Manu Blanc.

0: En Euroreciclaje Balear somos especialistas en la compra de chatarra y metales. ¿Eres una empresa? Simplifica tu gestión. Somos gestores autorizados de todo tipo de residuos industriales. Ofrecemos servicio de recogida propia con pago inmediato en tu obra o taller. Sin esperas, sin complicaciones. Encuéntranos en el Polígono Son Castelló, Gremi Sabatés 17 o en el Polígono Son Bugadellas, calle Illes Balears 42. Euroreciclaje Balear. Tu satisfacción es nuestro objetivo.
1: Tens ganes d'esport? I d'apunta aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services. Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
2: Hay lugares que forman parte del día. El primer café, una comida tranquila, una cena que se alarga. Y en Manacor, Xarop ha vuelto para acompañar cada momento. Desayunos, comidas, cenas y buen ambiente. En la Plaza Ramon Llull, Xarop, tu sitio de siempre, renovado.
3: Aquest diumenge 20 de setembre, Muro s'omple d'oportunitat. La fireta d'oportunitats torna als voltants de l'Ajuntament. Diumenge dia 20 de setembre, de 9 a 1, hi haurà activitats infantils. Podràs descobrir ofertes, passejar i comprar el nostre comerç de proximitat. Ara més que mai, amb el petit comerç.
4: Hoy es un buen día para cambiar la imagen de tu espacio. Decotex Balear abre sus puertas para ofrecerte todo tipo de revestimientos, cortinas, alfombras, moquetas, jardines verticales a medida, todo tipo de parquet, tarimas de exterior, vinilos de pared, proyectos personalizados y mucho más. Visita nuestro showroom en Gremio Hortelans 5 o decotexbalear.com.
5: Aquests són els nostres consells. Retrasar les rues. Prepareu-vos la següent solució. Coure dues o tres pastanagues i fer-les puré. Afegiu mel i apliqueu la pasta resultant damunt la pell. Deixeu actuar 15 minuts i aclariu amb aigua. Repetiu totes les setmanes. Aviat veureu els bons resultats.

Hola Manu, som en Llorenç Santa Maria. Com estàs tu, sa família i tota sa família d'oients de Ràdio Murta? Supòs que tothom està bé i bé, ben aviat espero que mos puguem reunir i xerrar en persona per la ràdio. Una abraçada molt forta a tothom. Adeu.

coneguem els nostres dites i refranys. Qui ha de menester foc, en s'ho dit, el cerca. Vol dir que les molèsties per obtenir una cosa difícil les ha de sofrir el mateix interessat a obtenir-la.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chess by Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chess by Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
2: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
3: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.
4: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
5: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com. Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa. Música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia. Música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Tot en el poliesportiu Son Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam!

0: Bon dia, som de Cati de Cavallombar.
1: Som en Pedro, de Campanat.
2: Mira, som l'Antònia, de Montuïri.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta...

de vida, no la quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
1: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs Pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Tot en el poliesportiu Son Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
2: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
3: Blanca Terra, gust amb arrels.
1: ¡Atención! Ven a Aqualante el Arenal y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en aqualant.es y utiliza el código promocional AREBALEARS26. Recuerda, AREBALEARS26, y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
4: Hola, soy Medo Pereta y qué millor que comenzar el día recordant a un dels grans, en Rafael. I el seu en carne viva. Això és per Ràdio Murta, eh? I en Manu Blanco. En carne viva, eh? Viva d'en Rafael.

0: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feint Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
1: Aquest diumenge 20 de setembre, Muro s'omple d'oportunitat. La Fireta d'Oportunitats torna als voltants de l'Ajuntament. Diumenge dia 20 de setembre, de 9 a 1, hi haurà activitats infantils. Podràs descobrir ofertes, passejar i comprar el nostre comerç de proximitat. Ara més que mai, amb el petit comerç.
2: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas.
3: Jo, l'Esperança Sureda.
4: I jo, Marga Pocoví. I juntament amb Sorques de Calipso i el saxofonista Vial Tou,
5: vos convidam al nostre concert Divas, amb Vol de Dona. Un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
6: Tendrà lloc divendres 11 de setembre a les 9 del vespre a la plaça Constitució de Solla. Organitza tot espectacle i Ajuntament de Solla. Patrocina Consell de Mallorca.
7: Hola, buenos días Radio Murta. Soy Luisa de Camiot. Mira, me gustaría escuchar alguna canción del Puma. Y se la quiero dedicar a todas estas personitas que están en hospitales, residencias. Especialmente para vosotros y para toda esta gran familia que es Radio Murta. Muchísimas gracias, Manu.

Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Tens ganes d'esport? I d'apunt aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services. Rancho Bonanza, abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche, con cocina abierta, excepto de 17 a 19 horas, con menús caseros de martes a viernes y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante, comida deliciosa, trato familiar inmejorable, con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú. Rancho Bonanza, que Carrer Violés sin número, Serenal. Teléfono

0: Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitges migdia fins les 4 i mitges hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.
1: No és només venir a menjar, és començar el dia en calma, compartir un dinar, allargar una sobretaula o acabar el vespre amb bon ambient i una bona música. Això és Xarop, a la plaça Ramon Llull de Manacor, obert tot el dia per tu.
2: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
3: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Olives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Olives, sembrant futur des de 1910.
4: Hola, pasamos de Santa Maria de Palma, Maria Crespo. Escolta, m'agradaria escoltar una cançó d'en David Russo. Però no me'n recordo que se diu, de que vulguis. Vale, gràcies per tot i un besito per tot, Ràdio Morta, que mos anima molt. Vale, gràcies, besitos.

0: Arriben les festes de Santa Maria de sa Coma, uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de sa festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassà.
1: ¿Te apetece comer como en casa, pero sin cocinar?

Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets en forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: Uf, quin és xulo. I avui què fem?
1: Pues fàcil, m'anem cap a Hidroparc.
0: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de l'hora baixa, amb diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per residents i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcúdia, això és que a teva.
2: OK Travel Marruecos, la aventura continúa. Estamos emocionados de ofrecer una segunda

0: en papelería y líder en servicio, precio y variedad. Folder.
1: Tres tiendas en Palma, calle Manacor 17, calle 31 de diciembre 44 y nueva ubicación calle Rafael Rodríguez Méndez 8. Número de WhatsApp 689-3028-42.
2: ¡Atención! La Monumental de Muro se prepara para una gran tarde taurina. Desde el 1 de septiembre podrás visitar los Miura en los corrales de la Plaza de Toros de Muro. Y el domingo 13 a las 6 y media de la tarde, gran corrida con el rejoneador Ferrer Martín y los toreros Damián Castaño y Jesús Enrique Colombo, con 4 toros de Miura y 2 novillos de Cuevas Bajas. Consigue ya tu entrada y vive la emoción en directo. Domingo 13 de septiembre a las 6 y media de la tarde en la Monumental de Muro.
3: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
4: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de sora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs Pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Tot en el poliesportiu Son Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
5: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta la vostra música a partir de les 10 de matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar.

Aquests són els nostres consells. Porcelana groguenca. Si qualque peça de porcelana antiga ha agafat un to groguenc, diluï una grapada de carbonat dins aigua i deixeu les peces en remull un bon rato. D'aquesta manera, aconseguireu que torni a la seva blancor normal.

0: necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa, al Gasoil Sambi t'ho duim ràpid, preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
1: Plan para el viernes, en Bonadient lo tenemos claro. Pan boli, bebidas, sangría, postre y música en vivo con Sebastián. Este viernes 11 de septiembre desde las 8 de la tarde por solo 14 euros. Reserva ya al 641-756-289. Bonadient, en calle del Ferro 12, Santa Catalina. Aquí los viernes se disfrutan.
2: ¿Tens ganes d'esport? Ir a punt aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.
3: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
4: Blanca Terra, gust amb arrels.
5: Coneguem les nostres dites i refranys. Allà on vas, fes com veuràs. Digues-me amb qui vas i et diré qui ets.

0: Ana Maria d'Algaida.
1: Amb en Joan d'aquí de Serenals. De Brinxament, Rafael Cussol.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Atención, novedades en Can Matías y Miquel. Nuevos precios en su buffet libre. De lunes a viernes, 18 euros adultos y 9 euros niños. Sábados, 22 euros adultos y 10 euros niños. Y domingos, 27 euros adultos y 11 euros niños. Recuerda, menú infantil hasta los 8 años. Reserva ya tu mesa en el 971-42-73-20. Estamos en carretera de Manacor, kilómetro 4, rotonda de Son Yatxer, Can Matías Miquel. Comer bien, sin complicaciones.
1: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. 4 campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
2: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn, o peix, o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anem a l'estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
3: Reserva ja al 871-87-34-44, que segur que està ple.
2: Ai, Déu meu, quina il·lusió anar a l'estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa que ens agradi.
3: L'estació de Sant Llorenç. Menjar bé i passar-ho millor.
4: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.
3: ¿La vuelta a la rutina te explota la cabeza? En Big Bang dinamitamos los precios. Remate final de septiembre. Colchones desde 89 euros y canapés desde 299. Además, con entrega inmediata. Que la cuesta no te frene. Corre a tus tiendas Big Bang en Mallorca y Menorca.
4: Lete sofás y colchones. Big Bang.
5: Allà a la 8, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Vini Canella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Vini Canella. A on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.

coneguem les nostres dites i refranys. Beure i bufar junt no pot anar. Vol dir que no se poden fer moltes coses en el mateix temps.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptem amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: ¿Se puede vender una finca fuera de ordenación? Sí, claro que se puede, pero no se vende ocultando información. Se vende estudiándola, analizando qué se vende y explicando qué se compra. En Fincas Fiol realizamos un estudio detallado de cada propiedad. Elaboramos informes y verificamos su situación urbanística y documental. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.

0: Escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos tiene que darse a conocer. Rodio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.
1: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa. Música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia. Música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs poblé. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Tot en el poliesportiu Son Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam!

Amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. I ja sé que molta gent em coneix, a part de com a cantant, per doblador de pel·lícules, i he doblat molts actors, però és que el personatge que m'ha fet més popular va ser un personatge que doblava a la Bola de Drac. Això ho saben els seguidors de la Bola de Drac. A veure si coneixeu la veu del personatge. Ok? Amics, això és un truc! No veieu que és un truc, això? Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas. Devolviendo sonrisas.
3: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
4: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

0: Fam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
1: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas. Devolviendo sonrisas.
2: Aquests són els nostres consells. Llevar taques. Una mida d'urgència per llevar una taca difícil és utilitzar l'escuma d'afaitar. Poseu-ne un pot damunt la taca i deixeu que actuï durant una estona. Després, renteu la peça de roba igual que sempre.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui a mon fill moca, a mi em besa la boca. Significa que els pares veuen en gran complacència que faci molt de cas en el seu fill.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o la meva pròpia instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: Uf, con los gastos de la vuelta al cole, cambiar de colchón va a ser imposible.
3: Eso es porque no conoces el remate final de Mega Descans. Primeras marcas, precios de fábrica y entrega inmediata para que septiembre cueste menos. Que la rutina no te quite el sueño. Mega Descans, tu tienda de colchones, calle Aragón 27, Palma.
4: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
5: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas, devolviendo sonrisas.

0: 4 i mitja sora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet i podrom son pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10 de 7, dilluns tancat.
1: Quiero rayos de sol.
2: Llegó el buen tiempo y en Tapicerías Borrás les esperamos con nuestro gran surtido mobiliario. Gran variedad de butacas y para este verano gran variedad de telas para exteriores para retapizar sus cojines de terraza y jardín. Retapizamos todo tipo de sofás, butacas y tresillos con grandes profesionales a su servicio. Y la mejor relación calidad-precio. Presupuestos sin compromiso. Envíe sus fotos y preguntas por WhatsApp al 657-97-79-74 o llame al teléfono 971-24-66-78. Tapicerías Borrás, 60 años a su servicio, en calle Tomás Rullán 13, Palma.
0: Ei, com estàu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A. Amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Bauxa A. Tens ganes d'esport? I d'apunta aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.
3: Aquest diumenge 20 de setembre, Muro s'omple d'oportunitat. La Fireta d'Oportunitats torna als voltants de l'Ajuntament. Diumenge dia 20 de setembre, de 9 a 1. Hi haurà activitats infantils. Podràs descobrir ofertes, passejar i comprar el nostre comerç de proximitat. Ara més que mai, amb Sopetit Comerç.

0: Hola, Manu. Hola, estimats oients de Ràdio Murta. Som en Llorenç Santa Maria. Vos envio una forta abraçada a tothom. Escoltau Ràdio Murta, que posa bona música. Salut per tots.
1: Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-65-0304, 65-0304. Tomeu Barceló S.A.

I aquí l'escoltam ben acompanyat. Amb en José José, eh? En José Feliciano. ¡81 años! Aquest invident, aquest cego meravellós. Vos contaré una anècdota. Quan demanen el backstage, en el backstage, en el seu camerino, els artistes són molt... n'hi ha de molt excèntrics, n'hi ha d'estrambòtics, que demanen coses que no te pots imaginar. No te pots imaginar. En José Feliciano, en el seu camerino, vol que hi hagi un mirall gros. Sempre. I et cego. És invident. És curiós. José Feliciano, en fa 81 i és fantàstic. Recordarem sa figura d'en Alfredo Kraus.

0: Aquí el servidor, som en Manu Blanco. Molt bones tardes, què tal, com estàs? Què te pareix si anem amb la primera criada?
1: Ah, bones tardes, hola.
2: Bones tardes, hola. Mare.
1: Amb aquí xerram?
2: Jo seria jo.
1: Què hem d'escoltar, Lluïsa?
2: Escolta, anem a la mia, Pleo Rubio.
1: A qui ho dediquem?
2: Quan li dic a les meves germanes que no estan en nosaltres, dice que queda aquí. Estona, per elles i per tu, que esteu fions.
1: Gràcies. Gràcies,
2: Manu.
1: Gràcies, bones tardes. Bones
2: tardes, Manu.
0: Por ella, avui tindrem especial José Feliciano quan que vam el programa. És boníssima, boníssim. Recordarem també la figura d'escenari Alfredo Kraus. Ja són paraules majores, eh?

0: Hola amigos, soy Leo Rubio y quiero que a través de Radio Murta y mi amigo Manu Blanco os llegue el abrazo más grande que yo os mando con todo mi cariño desde Barcelona para toda Mallorca.
1: Ei, tens pla per dijous?
2: Una nit d'estiu.
1: Shut up, té sa música en directe i ses ganes de passar-ho bé les poses tu. Concerts cada dijous vespre, bon ambient i sa millor companyia. Xarop, plaça Ramon Llull de 8, Manacor. Els dijous, aquí se viu sa música. Així és, i avui és dijous, i avui és dijous, i no faré rima perquè avui és dijous a les 10 del vespre. Tenim Bauxa a Canal 4. Bona nevada, Anna Santa Ponsa, Calvià, Festes del Rei en Jaume, Moros i Cristians. Ai, vaig xerrar amb el meu amic en verbal, el Calvià, amb Juan Antonio, i dic, normalment per fer Moros i Cristians, bromes i xistes, perquè la gent xerra de Ceuta, però que no han de mirar tan enfora, no? Que jo vaig estar a Cabrera la setmana passada amb uns amics i em vaig veure de pateres que me vas carrufar. Que me vas carrufar. I aquest cap de setmana sent de cop a la zona de Calvià, per la meva zona del Cap Blanc no sé quants, i, bé, m'he de mossegar la llengua, va. M'he de mossegar la llengua, perquè els que comanden diuen que de l'altre país no sabien res. Ai, Déu meu, quina paciència, quina paciència. És que mos veuen beneits, beneits, beneits. Ai, bé, vaig a la música, vinga.
3: Ràdio Murta en directe, bones tardes.
4: Hola.
3: Hola, amb qui xerram?
4: Con Mari de Palma.
3: Què tenemos que escuchar, Mari?
4: Pero bien, ¿vos tarareándola o no?
3: No la tararees. Pídeme la canción directamente, por favor. Te lo agradeceré mucho.
4: Vale, tampoco canto tan mal, ¿eh?
3: Vale, vale, no me la juego. Tú dirás, ¿qué canción?
4: Why the fools fall in love.
3: ¿Por qué los locos se enamoran? Sí, sí.
4: Eso es.
3: ¿Y a quién se la dedicamos?
4: Pues a ti y a todos los oyentes de Radio Murta en general. También a Juanjo y a Carlos de la Cruz Roja, a los de Teleasistencia. También a Conecta Balear, a los del Gobierno Balear, a los del Centro de Día Més Vida, a los de la Fundación Aldaba, a los de la ONCE, a todo el que le guste, y buen fin de semana tenga.
3: Gracias, buenas tardes, hasta luego.
1: Anem a veure un poquet d'aigua bona com és que té el tio Martí Serra, qui participarà. Col·labora en la Fira de l'Esport.

0: Mafalda diría: piensa menos, pero mejor. En Instaladora Cardell lo han hecho. Piensan en tu bolsillo. Con sus instalaciones de fontanería, electricidad y mantenimiento, ahorras en energía y dinero. Porque pagar menos sí que nos pone de buen humor. Instaladora Cardell. Compromiso, eficiencia y trabajo bien hecho en el sector industrial y hotelero. Visítanos en instaladoracardell.es o en calle Cambalero 5, Palma.
1: Transmiflucer es una empresa familiar con una larga trayectoria. Tenemos todo tipo de áridos para la construcción en sacados y a granel, gran variedad de piedra y pared seca, piedras para decoración de jardines, todo tipo de marés. Realizamos transportes y excavaciones. Transmiflucer, 971 26 60 36. Nos encontrarás en Camino Candurán sin número, Sescadenes.
2: Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets en forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.
0: Restaurant Can Quirante, Sant Jordi. Les espera como siempre cada mañana y mediodía con buena cocina tradicional mallorquina casera, como nuestro plato estrella, arroz sec mezclat de sainz y caragols, así como otros arroces, frit, escalivada, llom amb col y més. Avisa antes de venir y tendrás tu mesa a punto. Reservas al 971-742-068. 971-74-2068. Martes y miércoles cerrado. En calle Econom Caldentei, junto Plaza Sant Jordi, Jaume Mesquida te espera en Can Quirante.
3: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobles. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda, 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.
0: Ja tornen els bunyols! Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
4: Així és, ja tornen els bunyols. Sí, dels bunyols, què te pareix? Pegam un bot per Llucmajor. Ui, Llucmajor, com està la cosa. No ho vulguis saber. No ho vulguis saber. Estem a desfens, així com xerram a nivell nacional i internacional, que jo ja me tira a la piscina. Estem a desfens és una vergonya que jo no havia viscut en 40 anys. Què fa que som allà? Fa un grapat d'anys hi va haver una cosa... Però no és comparable. Estem a desfens a les urbanitzacions de Llucmajor és tercer mundista. M'empagueesc. Quin desastre, és que no ho poden fer pitjor. Això és que són de les urbanitzacions, de Serenal de Llucmajor i del poble, ho saben. Ànims, amics, ànims. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbate Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
5: Sí, sí, sí, alerta, ja veus que he vingut avui amb el làtigo, eh? I la vius, que estic avui que no t'ho pots imaginar. Anem amb una altra criada.
6: Bones tardes.
7: Hola, bones tardes.
6: Bones tardes, amb aquí, Xer?
7: Sí, m'ha fet gràcia.
6: Fet gràcia, i la vius, alerta?
7: Sí, amb en Miquel de Rafal.
6: Alerta, que en Miquel rebràs.
7: Encara veuré.
6: Escolta, encara te colgueràs calent.
7: Vale,
6: t'escolta, Miquel?
7: Pues mira, Touch Me, de 49ers.
6: Molt bé, i a qui dediquem?
7: Pues mira, com sempre, per tots vosaltres, per tot el que m'escolta, la Maria de Pedra, la Nata i la Sant Oliva, i d'Eina de les Bases Colones. Moltes gràcies per tot. Avui vespre tothom a mirar el programa, vau ser a... I molt bon cap de setmana.
8: I de lo que t'ha dit, eh?
7: Sí.
8: Molt bé, gràcies, bones tardes.
5: Dia 19 i dia 20 jo seré Son Moix amb els meus amics del grup Güell. Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa. Música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia. Música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Tots els poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.

0: Menjam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
1: I d'Esportles de Ràdio Murta. Bones tardes, hola.
2: Hola.
1: Amb qui xerram?
2: Inés, les columnes.
1: Què et no escolta, Inés?
2: Una cançó del Leo.
1: I qualsevol?
2: Sé que vulgui, totes són guapes.
1: D'acord, i a qui li dic?
2: Me dedicaré avui en el meu curi Matías, de tot li dic, a la Finita, a la Miquel d'Esportitxol, a la Maria de tot li dic, i a la Nati de Sant Olivi, i a tu.
1: Molt bé, i d'ara posarem algo.
2: T'agrada, Leo, que les teves mares anadores, perquè t'agrada.
1: Sí, però som molt amics, i que, sí, sí, i que sé el que vaig estar, sí, sí, sí.
2: Sí, ja t'ho vaig sentir, que havia anat a tanta piscina.
1: Molt bé, i d'ara la posarem, d'acord?
2: No, no, no, però...
1: Sí, sí, sí, va anar molt bé.
2: A
1: veure. Gràcies. Adéu, bones tardes.
2: Adéu, tu, rei.
3: Si aneu a Muro, que hi heu d'anar, heu de passar per la botiga d'Anna Maria Leí d'Aguiló, perquè es fa bou. No te perdis les rebaixes de Gespa Bou a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Gespa Bou, especialistes en talles grosses. Gespa Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vores Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook. A Gespa Bou, vos esperam el pròxim diumenge, dia 20, en el Mercadet d'Oportunitats de Muro.
4: Hola amigos, soy Leo Rubio y quiero que a través de Radio Murta y mi amigo Manu Blanco os llegue el abrazo más grande que yo os mando con todo mi cariño desde Barcelona para toda Mallorca.

0: viatge que farem la primera setmana de novembre per Egipte.
1: Descubre las joyas del Nilo con Manu Blanco de Radio Murta. Salirá desde Palma de Mallorca el 1 de noviembre. 8 días, 7 noches, desde 1.699 euros. Plazas limitadas. Consulta condiciones en tu agencia Halcón Viajes. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
2: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
3: ¿Dientes fijos en un solo día? En Clínica Dental Aragón 33 es posible. Somos especialistas en implantes de carga inmediata. Entras a la clínica y sales con una nueva sonrisa el mismo día. Además, ortodoncia invisible para niños y adultos y ahora con blanqueamiento dental incluido. Porque nunca es tarde para sonreír mejor. Visítanos en Palma, en Calle Aragón 33. Clínica Dental Aragón 33. Tu nueva sonrisa empieza hoy.
4: Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
5: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
6: Blanca Terra, gust amb arrels.
0: I els bons consells, recomanacions i suggerències que no faltin a Ràdio Murta com Blanca Terra a Montuïri.
7: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas,
8: jo, n'Esperança Sureda,
9: i jo, en Marga Pocoví, i juntament amb l'orquestra Calypso i el saxofonista Vial Tou,
10: vos convidam al nostre concert Divas, amb veu de dona, un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
11: Tendrà lloc divendres 11 de setembre a les 9 del vespre a la plaça Constitució de Sóller. Organitza tot espectacle i Ajuntament de Sóller. Patrocina Consell de Mallorca.
0: OK Travel Marruecos, la aventura continúa. Estamos emocionados de ofrecer una segunda

0: Hola amigos, aquí les habla José Valdés. Les quiero mandar un fuerte abrazo, un fuerte saludo a todos los oyentes de Radio Murta y un caluroso abrazo a mi amigo Manu Blanco. José Valdés, un saludo y cuídense. Adiós.
1: En Palmer Inmobiliaria somos especialistas en proyectos de obra nueva, con promociones que se adaptan a ti y tu estilo de vida. Descubre nuestras promociones en palmerinmobiliaria.com y encuentra tu nuevo hogar. Soluciones inmobiliarias que se adaptan a tu vida. Palmer Inmobiliaria.
2: I doncs, jo ara quan surti d'aquí me'n vaig disparat en el Molí Descompte a veure el meu amic Vicenç Palmer, la família Palmer, que fan la presentació del nou equip del Palmer Bàsquet Mallorca. Sí, sí, serà ara a les 7. Anem amb una altra cridada. Bones tardes.
3: Bones tardes.
2: Amb qui xerram?
3: Som de Neus de Sa Pobla.
2: Què ens escolta, Neus?
3: Mireia de José Feliciano.
2: A qui ho dediquem?
3: Bueno, com sempre, per tots vosaltres, per anar a tenir son Oliva, per la Mireia de Palma, senyor Tomà Navarro, senyor Francisco de Menorca, i molt d'ànimo, Manu, perquè ja me lleve a dormir també de coses que veig, eh?
2: Sí, sí.
3: El que passa que públicament no ho pot dir, però...
2: No, jo el matí de piscina, de vegades farà aigua, sí, sí, sí.
3: Sí, ja, pues, quan he anat a la zona Oliva, que don gràcies, vamos, no don gràcies que un pare no sigui, perquè jo ja tenia 7 anys, però... A menys que no veig aquestes, no veuen aquestes coses, perquè jo ho estic passant malament, perquè és que no te pot fiar. Surs un dia que te retiris tota sala, que ven que és el cotxe, però, vamos.
2: Mona feina creus, mona feina creus. Sí, ja està, mona feina creus.
3: Papa, no vull dir res més, gràcies.
2: Jo m'encantaria dir que... Gràcies per telefonar. Jo m'encantaria dir que veig una solució a... Si la veig, no la puc dir, i no veig una cosa fàcil ni aviat, eh? Però bueno, aquí serem a Ràdio Murta, a 88.4. Això sí, vos donarem bon consell, suggerències i recomanacions com aquesta.
4: Club de Escuela en Rabassa, Ses Torres. Para gente de 18 años en adelante y menores acompañados. Baile de bot, baile de salón, baile en línea, sevillanas, gimnasia, corte y confección. Miércoles y viernes a partir de las 16 horas, bingo. Y cada sábado a las 20 horas, cena de pamboli y baile, hasta las 23:45 horas. Info y reservas al 629-312-564, en calle Francesc Frontera 19. Club de Escoy de Enrabasa, Ses Torres.

0: Llega la vuelta al cole con Folder.
1: Bolígrafo borrable Friction, 1,95 euros. Cuaderno tapa blanda, 1,32 euros.
0: ¡Qué animalada de precio!
2: Folder, líder en papelería y líder en servicio, precio y variedad. Folder.
1: Tres tiendas en Palma, calle Manacor 17, calle 31 de diciembre 44. Y nueva ubicación, calle Rafael Rodríguez Méndez 8. Número de WhatsApp, 689-30-2842.
3: I d'ací, avui ha estat la tornada al cole, vuelta al cole, i venga, ja hi tornem a ser, no és així? I de comprar les vostres coses per vostres fills o per vostres nets, nebots o qui vulgueu, a les botigues de Folder. De Nicolás Guerau.
4: Anem amb una altra criada. Bones tardes.
5: Bones tardes, Manu.
4: Hola, amb qui xerram?
5: Ana Maria de Palma.
4: Qui hem d'escoltar, Maria?
5: Mis noches sin ti.
4: I a qui ho dediquem?
5: De Déu de la Pobla, de Francisca de Menorca, de Nati de Son Oliva... A tots aquells que estan molt nerviosos, també. En Dani, que va sentir l'altre dia, i en Juanma. Perquè anima, perquè no és com l'altre, no faràs el motor. En el Dani, no?
4: Així és, així és.
5: Bueno, per tothom i bon fin de setmana per tots, vale?
4: Moltes gràcies. Adéu, bones tardes.
5: Adéu.
1: Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 74-0739.

0: Uf, quin equiolo. I avui què fem?
1: Pues fàcil, m'on anem cap a Hidroparc.
0: Sí, sí, està obert cada dia. De les 10 a les 6 de l'hora baixa. En diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcúdia. Això és que a teva.

Vinicanella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relats, sabor i ambient a cada plat.

Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chaps, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.

0: Aquasport, piscinas e instalaciones deportivas. Les ofrece sus servicios para que usted pueda disfrutar de las mejores instalaciones deportivas y la más amplia variedad de diseño de piscinas, tanto para particulares como para profesionales de la hostelería. Aquasport, servicio especial de rehabilitación de piscinas, alicatados, fugas de agua, impermeabilizaciones. Modernice su piscina con Aquasport. Usted gana en inversión y en diversión. Aquasport Piscinas Exteriores e Interiores, spas y piscinas para hoteles, pavimentos deportivos, pistas de tenis, pádel. Consúltenos sin compromiso al 627 48 48 48. Aquasport, gran experiencia en el diseño y construcción de piscinas e infraestructuras deportivas. Recuerde nuestro teléfono 627 48 48 48.
1: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas, devolviendo sonrisas.
2: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs Pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Totes les poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam. Tens ganes d'esport? I d'apunta aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Son Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Son Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a l'hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i la millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbate Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que eixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: Vitolini de Porto.
1: A Sant Sebastià de Santa Margalida.
2: Amb en Xisco de Santa Pinya.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Aquests són els nostres consells. Pastanagues contra les rues. Amb les pastanagues podreu fer una bona mascarilla per prevenir les rues. Només heu de rear un parell de pastanagues de manera que els trossos quedin molt petits. Després, poseu-vos la ralladura a la cara durant 15 minuts i aclarir amb abundant aigua freda. La vostra pell quedarà tersa i suau.

coneguem les nostres dites i refranys. Aigua de març, herba en els sembrats. L'aigua de març només és bona per criar herbes.

Sabíeu que en Bernat Estaràs, integrant del grup musical Els Valldemossa, era de més pintor i firmava les seves obres pictòriques en el pseudònim de Bernat Reull?